0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: mateix.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
0: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
0: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
0: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, qui...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
0: Wow, wow, what the fuck?

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans?
2: Ho saps? Ok.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella dona cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy.
1: Me trato un master, brazos de un mister, boxe un pijo, gani un hipster. Jugam en el

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Ocurre, háblame. ¿Qué te dije o qué hice sin querer?

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llachs i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos, encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he
0: just doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquest lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... A Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que per primera vegada no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal, alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sens més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar, està explicant com ho recorda, i recordar no és mai net. Recordar és fragmentar, és recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal, decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica. I això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars, i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir, aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que els seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport, això va ser el 25 de juliol del 1965, i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster, i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient això no pot ser, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa que mireu un documental sobre el We Are The World, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares, i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entenc que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are a Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, que precisament perquè és molt continguda. Aquí no hi ha crits, no hi ha retrets i no hi ha sarcasme, simplement hi ha una acceptació, però una acceptació que en realitat pesa molt.

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió. Perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Wind és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per donar-li, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins, i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present, i aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst, i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat, i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Sen Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Sen Dimfna és la patrona de la salut mental, i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant, però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Leonor en aquesta cançó no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i tot i així sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès, i això és molt important perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Conor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho bonic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat, és una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és? És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer de 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions, ja ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i, si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit, doncs, l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre la qual, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: place where I don't belong.
1: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
2: Oberts canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt incòmoda perquè no ofereix cap sortida.
1: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu El Little Ankeny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc. Converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany. No prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: I aquí Overs connecta molt directament amb Bob Dylan, amb aquesta idea de que la identitat no és fixa, que canvia amb el temps, i que de vegades et despertes i no reconeixes del tot, perquè no et reconeixes a tu mateix ni a la persona que ets. La cançó no busca resoldre aquest desencaix, senzillament i simplement el posa sobre la taula.
1: I bé, anem a fer una cosa que no solem fer normalment, que és tancar el disc amb la primera cançó del disc, perquè

0: us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
1: Per tant, un final que tornem al principi.

Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant, precisament, una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood and the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar, arriba per acompanyar, per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar-ho

0: I, evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les 5 cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
1: I potser per això dialoga també amb Blood on the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
0: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
1: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant, perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 2:45 del migdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb el tema More Than This. És una cançó del grup britànic de rock, Roxy Music. De to melanconiós, en paraules de l'autor, aquest tret es deu a l'ambient de la costa oest d'Irlanda, on va compondre el tema. La lletra de la cançó fa referència a un home d'actitud passiva a que les coses li succeeixen sense que ell tingui protagonisme. Escoltem aquest èxit del Roxy Music, More Than This.

Etiqueta Negra va ser el segon àlbum d'estudi de Tino Casal, publicat el 1983 pel segell Emi Odeón. Destaca per incloure la cançó Embrujada.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te el programa sempre que vulguis. You Are Danger és un senzill debut del cantant de disco italo Gary Lowe. Va ser un èxit a diversos països d'Europa, amb el seu major èxit a Espanya, on va arribar al número 1. Escoltem a Gary Lowe, You Are a Danger.

Una rosa és una rosa és el títol del cinquè senzill que s'extrau de l'àlbum Aidalai, del grup Mecano. La cançó va ser composta per José María Cano. Aquesta peça es pot classificar com una rumba i la cançó està basada en la frase «Rosa és una rosa». És una rosa de l'escriptora nord-americana Gertrude Stein. Aquesta cançó va ser publicada com a senzill a gairebé tots els països, a excepció de França, on el senzill promocional va ser «Toi». Escoltem a Mecano «Una rosa és una rosa».

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. Ara ens arriba Let's Get Rocket, un senzill de 1992 de la banda anglesa de hard rock Def Leppard, del seu àlbum multiplatí Adrenaline. La cançó va assolir el número 1 a la llista Billboard Album Rock Tracks, el número 15 al Billboard Hot 100, el número 2 a la llista de singles del Regne Unit i el número 3 a la llista canadenca RPM Top Singles. Escoltem els Def Leppard, Let's Get Rocket. Do we want it?

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha acollit aquests dies l'onzena edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que s'ha celebrat des del passat 30 de setembre i que finalitza avui 4 d'octubre amb joves talents i intèrprets de renom. El festival, com deia, tanca avui diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor, protagonitzada per 10 músics intèrprets. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en matèria de salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem, de salut mental, aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació La Ronda dels Pinatons i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions del mateix hospital.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
4: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Després de la pausa continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Easy Lady és una cançó de la cantant italiana Spagna, publicada el 1986 com a senzill principal del seu àlbum d'estudi debut, Dedicated to the Moon. Escoltem a Spagna, Easy Lady.
1: Honey, move on now.

Viviendo deprisa és el títol del segon àlbum d'estudi gravat pel cantautor espanyol Alejandro Sanz, encara que anteriorment havia editat Los chulos son pa cuidarlos, sota el nom d'Alejandro Magno, el 1989. Va ser llançat al mercat per la companyia discogràfica UEA Llatina. Totes les cançons van ser compostes per Alejandro i algunes apareixien acreditades a Algazul Medina, pseudònim que Alejandro va utilitzar a l'inici de la seva carrera. Escoltem Alejandro Sanz amb el tema Se le apagó la luz.

0: Gràcies.
1: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i recuperar sempre que vulguis els programes ja emesos. Candle in the Wind és una cançó amb música d'Elton John i lletra de Bernie Taupin. Va ser escrita originalment el 1973 en honor a Marilyn Monroe, que havia mort 11 anys abans, encara que la versió més cèlebre és la que el músic dedicà a la seva amiga, la princesa Diana, el 1997. John va cantar una nova versió en honor a la princesa Diana de Gales. Aquesta versió de la cançó va ser llançada com a senzill, aconseguint el número 1 a molts països. Escoltem Candle in the Wind, Elton John.

Ketama és un grup musical de flamenc, fusió i pop, format originalment a principi de la dècada dels 80. Ketama va representar, fins a la seva dissolució el 2004, un dels representants més destacats de l'anomenat Nuevo Flamenco. L'àlbum, Confusión, va rebre el Premi Ondas el 1998, el millor àlbum. Venem més de 300.000 còpies. Escoltem els Ketama, Estàtua de Sal.

0: Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas. Aquí, a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Marxem amb el tema It's My Life. És una cançó i senzill de la banda nord-americana Bon Jovi. S'ha inclòs originalment en el seu àlbum d'estudi titulat Crash, de l'any 2000. Va ser llançat com a primer senzill per Bon Jovi després de 5 anys de silenci. It's My Life es va convertir en el senzill més exitós que ha gravat la banda, superant Always, de 1994. Ho dit, marxem amb Bon Jovi, It's My Life. Que tingueu molt bona setmana.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're what? Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Giovanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: coses.
1: No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes, no. Sí.
2: S'ha estrenat Mobland.
1: Que sí, senyor.
2: És Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no.
2: Els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van
2: potser
1: queixar...
2: Potser els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el perquè està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé,
0: està
1: molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
1: bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations, NCIS, AFP, Australian Federal Police, you stand shoulder to shoulder. This is our turf. We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come. A veure, entenc que això és...
2: Univers en Fis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries
0: exacte.
1: De l'univers.
0: 8 episodis, només?
2: Al dir-se en Fis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs pues ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir
3: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, hi ha Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
3: Clar, jo és
2: això és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
3: això és,
1: eh?
3: Això no
2: jo us busco la informació...
3: Jo mirava CSI.
1: Clar,
2: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
3: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal...
2: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
1: no, sí, fillets,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
3: Sí.
1: Això què és? Això no, deu sí. de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era,
1: més. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pot servei ser. De subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surtin.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
2: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta sí. franquícia. Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
4: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
5: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
6: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
7: Hay una guerra en las calles.
8: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
9: ¿Ha estado de gira?
8: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
10: Todos han desaparecido en 6 meses.
8: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
11: Vamos a cazar.
12: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
3: Berlín, una ciutat estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí.
3: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
3: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: Són...
3: contraposició vampirs polítics sí, sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
3: Sci-Fi, avui estàs molt en anglès, eh?
1: Bueno.
3: El corazón sí. del crimen.
13: ¿Qué haces aquí?
14: Solo quiero trabajar con los mejores.
13: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
14: Porque hacíamos muy buen equipo.
15: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
14: Nos las apañaremos bien.
13: No durarás mucho aquí.
15: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
3: Molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
1: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
3: Ah, val.
1: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
3: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
3: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
3: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
3: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
3: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
3: Vale, no, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
9: Sóc amb Capità Utak. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
3: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia,
2: quina poca feina que tens. Sí.
3: A més, és que, oh, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim el trailer...
3: Sí, he dit cares... polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca...
3: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entens mai.
3: Mira,
2: perquè
3: Sergi,
2: no passes un moment per fer una canviada.
1: A més, perdó,
2: cara,
1: la
2: i
1: pàgina...
2: I has llegit novel·la polaca.
1: Clar. La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fora en català.
3: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
3: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
11: What are you doing?
16: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
11: What do you want?
16: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
11: Just a coincidence.
16: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. Fire! You didn't piss anyone off other than me recently.
11: Oh, shut up. You can leave the way you came.
16: It's all right to come through the house?
11: No.
16: Well, I came in through the house.
3: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
3: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... Tenen contractat...
1: Algú t'he contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
1: No passa res, jo també xupo
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
3: Sí.
2: A nivell de qualitat em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui, des de l'inici ja veus una qualitat de producció i de guió...
3: Sí.
1: Remarcable.
3: Sí, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
3: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
3: Sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
3: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
17: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
18: Rise and shine.
17: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
19: Have you ever seen a man not afraid to die?
20: It's a bad scene. Nothing good will come of it.
21: What are you going to do? Come on.
22: Rehabilitation.
23: Hey, that's what your job is.
24: Michelle, I call Michelle, was born for this.
23: But this job is all about listening.
3: És una presó de Chenoise, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
3: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
3: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legi Abbott, amb una presó. i és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
3: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video, arriba Nigel.
0: ¿Quién eres?
4: Francis Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
0: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. És així.
0: Yeah.
3: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Nigli.
3: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues què? Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
3: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, la qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
3: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
18: Come on! Come on! What was that?
20: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
22: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
25: You all need to get out of here before it comes back.
22: Before what comes back?
25: Whatever's haunting these woods.
22: Haunting?
3: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensa que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
3: Vale, no ho sé.
1: A més,
3: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
3: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
3: sí.
1: Això.
3: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
3: Què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
3: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central,
3: sí.
1: Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
3: Vale,
1: estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
3: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
3: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs ara nosaltres ens diem South America.
3: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
3: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
3: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
3: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
3: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
5: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
6: Aquí viene la mano de Dios.
5: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
3: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
3: Sí.
1: Tres línies i vinga.
3: Afavil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
1: Exacte.
3: A Netflix, el que també arriba...
1: Digues.
3: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh? A
1: veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no m'ho vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: que no hauria, de
0: ja, ja, ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Abans perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podies mirar-la.
0: Ja. No, no, t'entenc. Vinga, Netflix, al que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es paga molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínez Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. A Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes...
1: Aquesta Interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format... Fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustat.
1: No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney... Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junte una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix, i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: a veure si us ho veieu tot.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. La policia municipal de Mollet posarà en marxa entre els dies 5 i 18 d'octubre una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves obligacions de seguretat i vetllar pel seu compliment. Entre les principals novetats de la normativa destaca l'establiment de l'edat mínima de 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal. A més, serà obligatori utilitzar un casc homologat i disposar d'elements lluminosos o reflectors quan es circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. I en esports us informem que el Club Ciclista Planellador de Mollet celebra avui diumenge la 36a edició de la marxa cicloturista memorial Pellegrí Pim. Pel que fa al traçat, els ciclistes poden triar entre el recorregut curt que passa per Gallifa i el llarg que travessa Granera, tal com és tradició en aquesta prova. Segons Vicenç Madaula, president del Club Ciclista de Planellador, mantenir aquesta doble opció és part de l'essència de la marxa. D'aquesta manera, cadascú pot triar segons el seu nivell i les seves ganes.
1: Les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà, les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt des de Sant Llorenç i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on ens trobarem. I ja d'allà marxem tots junts cap a Mollet.
0: La 36a edició del memorial Pellegrí Pi torna a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i seguretat dels dos recorreguts en una jornada que, any rere any, atrau centenars de cicloturistes a Mollet del Vallès.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.

0: Bon dia a tots i totes, sigueu benvingudes i benvinguts de nou al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada setmana posem veu a aquelles persones que han format part i que continuen formant part de la vida de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Hem començat aquest Veus de Ciutat una mica atípicament perquè el nostre convidat aquí, saludem en Joan Codina. Molt bon dia, Joan.
1: Bon dia, igual com diu la cançó.
0: Exactament, deien que hem començat una mica atípicament perquè quan li vam preguntar al nostre convidat que ens digués una cançó pel programa, doncs va ser una tria molt difícil. De fet, ens en va dir tres i vam dir, va, doncs li permetem aquest honor de ser el primer convidat. Han portat tres temes musicals i el premi que va escollir era aquest, doncs, que transmet tan bon rotllo dels Pets, Bon dia, i quin millor que aquesta cançó, no, doncs, per començar aquest programa. Així que, abans de conèixer qui és en Joan Codina, comencem parlant sobre aquesta cançó. Joan, per què l'has escollit? Què és el que et transmet?
1: A veure, sincerament, em sap greu perquè potser et vaig posar diguem-ne, però la idea va ser començar amb un bon dia, que també, com moltes vegades ara, últimament, darrerament, m'estic trobant, si a la tarda em trobo amb algú i em diu bona tarda, m'he agafat l'acostum de dir-li no, en català correcte s'ha de dir bon dia. Llavors, també he considerat que bon dia és una manera de poder començar un programa com aquest que portes tu, és una manera de saludar a la gent que ens estan escoltant, i per això et vaig dir, bueno, jo necessito, bé, a mi m'agradien tres, aquesta Bon dia, i llavors les altres dues ja les veurem sobre la marxa.
0: Exacte.
1: Perquè tant les unes com les altres considerava jo que anaven ben col·locades dintre del que hem de parlar entre tu i jo.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest bon rotllo, no?, per començar la conversa, ara sí, comencem el bloc, doncs, per conèixer els nostres convidats. Qui és en Joan Codina? Amb aquesta cançó, no sé si ens ha donat unes pinzellades d'una persona amb energia optimista, o com et definiries a tu mateix?
1: A veure, jo sóc un molletà nascut a Mollet de tota la vida, orgullós, i gaudeixo d'estar molt, molt content de ser a Mollet. He procurat sempre treballar amb el tema cultural i tot el que tingui a veure amb Mollet. De petit jo vaig començar, o sigui, jo vaig néixer al carrer Jaume I. Era una època que Mollet era molt diferent de la d'ara. Fins i tot, per exemple, quan arribava la festa major que es feia aquí baix, al centre del poble, la majoria dels que estàvem allà del carrer Jaume I era una barriada amb un molt bon veïnat, i nosaltres fèiem la festa major allà. Nosaltres, al poble, com ell qui diu, no, ni baixàvem. Si fèiem, per exemple, la cucanya o el d'estirar la corda, doncs marcàvem a la carretera una ratlla de punta a punta, que llavors quan venien els cotxes es pensaven que es havien d'aturar allà. I jo recordo, pues, no sé, haver anat a estar jugant amb la canalla, i un dels jocs que teníem era endevinar al vespre, quan sortíem després de sopar per a la fresca, endevinar quin cotxe venia pel soroll, si era un Hispano-Olivetti, si era un Renault, si era pel soroll. Esclar, era una altra manera de viure enveïnat, que no vull dir allò que sempre diu, no, temps passats van ser millors, van ser diferents. Mm-hmm. Hem d'estar tocant de peus a terra, avui és avui, abans va ser abans i demà serà el demà.
0: Ara, a mi personalment em costa d'imaginar, Joan, perquè parles del carrer Jaume I com si fos quelcom molt allunyat del centre, però és que actualment es troba just al centre de la ciutat, aquesta zona, pràcticament.
1: Bé, a veure, estem parlant d'una època que amb tot Mollet potser el carrer i l'avinguda Jaume I, que fins als quatre cantons és Jaume I, i dels quatre cantons en avall és Burgos.
0: Mm-hmm.
1: Potser era l'únic carrer que estava enquitrenat, perquè allò era la carretera de Barcelona. Avui dia, jo crec que quan parlem del centre, i la paraula tens a la zona centre, és més des de l'Ajuntament Antic, carrer Barcelona, Avinguda Llibertat, tota aquesta zona d'aquí. Clar, nosaltres, torno a dir, ens fèiem la festa en allà, però això també s'ha d'entendre de que el veïnat, així és com avui dia te'n vas a qualsevol lloc d'aquí Mollet, te'n vas a un bloc de pisos i demanes per algú que potser és veí del que tu li preguntes i no es coneixen.
0: Mm-hmm. Sí,
1: abans,
0: això passa.
1: El veïnat era molt, molt... Jo recordo, per exemple, a casa meva, al tenir la botiga, vam ser dels primers de tenir telèfon. Doncs moltes vegades trucaven del veïnat, oye, que llamamos desde Soria, que quiero hablar con la Gregoria. I anàvem a quatre cases més avall a parlar amb la Gregoria. Gregoria, que te llaman de tu pueblo. I venia cap allà. Esclar, és molt diferent.
0: Mm-hmm. De fet, la setmana passada, en aquest mateix programa, comptàvem amb Maria Teresa Sacurún, de Càritas de Mollet, i precisament ella doncs, també ens parlava de tota aquesta individualització que tenim actualment, que abans doncs, hi havia com coneixies el veí, parlaves amb la de més gent, i ara doncs, sí que som molt més individualistes a la societat en la que vivim. Joan, per això, després reprenem aquest bloc d'infància, que sí que doncs, ens hem avançat una mica, hem descobert una mica el Mollet d'aquell moment, però abans comentem una mica quina ha estat la teva dedicació per la ciutat, perquè ens explicaves que estaves sobretot vinculada en el que és l'àmbit cultural. Quina ha estat exactament la teva feina per Mollet?
1: Jo quasi t'haig de dir que potser m'hi vaig trobar per casualitat.
0: Mm-hmm. Vull
1: dir, a casa meva, el meu pare, la seva feina era lampista electricista, al carrer Jaume I, diguem-ne, on abans havia sigut l'impremta Sala, és allà on hi havia hagut la botiga, era una botiga de 2x2, o sigui, una botigueta petitíssima, i llavors ella darrere tenia el taller que feia lampisteria i electricitat. En aquell moment, el meu pare va tenir una visió i va veure que hi havia uns canvis tecnològics molt forts i es va posar la representació de la marca Philips.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí estem parlant de l'època que la gent comprava una a ràdio. No una ràdio, no. Compraven una a ràdio. I la botiga aquella es va fer petita i va ser quan vam baixar a el que és el carrer Berenguer III, on ara és l'òptica Cotet. Allà vam obrir i ja tiro un pèl més endavant, quan vam obrir la botiga, tirar endavant, quan jo vaig complir els 14 anys i vaig acabar el batxillerat, recordo la frase que el meu pare em va cridar un dia i em diu, bueno, ara ja has acabat el batxillerat. Tu ara què vols fer? Vols continuar estudiant? Vols anar a la universitat? Vols fer el que sigui? O et vols quedar a casa que hi ha molta feina? Clar. Llavors, sí, ell m'ho va dir així, però jo també vaig veure que era una època, la televisió encara no sabíem el que era, les rentadores, les neveres, tot això pràcticament no n'hi havia, encara hi havia les neveres de gel, no sé si tu les has conegut o no, les neveres de gel.
0: No, no.
1: I jo vaig ser el que vaig comprendre, juntament amb el meu germà, que és més gran, de que allò tenia un futur. I jo vaig dir, no, quedem-nos a casa i a treballar, i a treballar, i a treballar. I a partir d'aquí, tenir la distribució de Philips, una cosa que potser avui dia tothom amb els iPhones i els iPads, el tema del so és molt fàcil, teníem nosaltres un equip de megafonia.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a totes les entitats culturals que hi havien, en un moment determinat necessitaven una megafonia. Doncs el meu pare ens ho va deixar claríssim. Tot el que sigui per fets culturals, teniu a la vostra disposició gratuïtament el nostre equip de megafonia. Repeteixo, culturals.
0: Mm-hmm.
1: Si s'ensumava alguna cosa de política o alguna altra cosa, ja no. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vol dir que, vulguis o no vulguis, ens vam anar posant, a vegades sense donar-se'n compte, amb tot el tema cultural de Mollet. A més, estem parlant d'una època, a partir dels anys 60, que el tema cultural encara estava molt amagat i es havia d'anar molt tanto, però a partir dels anys 70-75, quan va començar l'obertura, llavors van sortir quantitat de coses. No sé, per exemple, jo recordo que jo no m'havia sentit a parlar mai, antigament, del Ball de Gitanes. I llavors vas començar a parlar de què era el Ball de Gitanes, doncs ens hi vam posar. I els de la penya barcelonista, i els de tradicions i costums, i torno a dir, a mica en mica, no va ser una manera buscada, sinó que sobre la marxa.
0: Sí.
1: Per exemple, també me'n recordo, mossèn Josep Carbonell venia quan era l'època de venir al Palmó, escolta, que allà a la plaça necessito la megafonia. Doncs vinga, nosaltres cap allà amb la megafonia. Venia els del Club Ciclista de Planellador, amb la furgoneta, que anem a fer una volta cicloturista. Vinga, la furgoneta cap allà. O sigui, torno a dir, va ser no una cosa programada, sinó que ens hi vam anar trobant sobre la marxa. Bàsicament, torno a dir, el meu germà i jo, i el meu pare al darrere, que és el que ens empenyia.
0: Sí, de fet, l'ofici no t'hi va portar, però tu també vas decidir quedar-t'hi, que és el que et va cridar l'atenció de la cultura de la ciutat.
1: A veure, tot aquest ventall tan ampli també t'omplia. Estem parlant d'una època que jo recordo, potser ja te'n riuràs, jo anava a escola perquè a casa meva m'hi feien anar. O sigui, jo, allò, delit per estudiar, no el tenia.
0: No hi havia.
1: No el tenia. Jo tenia ganes, com tothom, doncs, mira, de gaudir, de passar-s'ho bé, jugar a futbol. A l'acadèmia hi vinies, saps on era el nostre pati de jugar de l'acadèmia? el que era la Rambla, el que ara hi ha els quioscos. És a dir, la gent passava per allà i nosaltres jugàvem allà. I una de les distraccions que teníem era anar a passar per sota del torrent, que estava ple de rates i de tot, i era una manera de fer el valent, eh? Veus? Hem pogut passar per aquí sota. O sigui que, sincerament, torno a dir, va ser tot sobre la marxa. Que t'hi vas posant, no ho sé, molta gent diu sí, sí, jo de petit ja tenia idea d'això. Al contrari.
0: I tu, Joan, quines entitats has estat més vinculat d'aquí de la ciutat?
1: Bàsicament, més o menys ja t'ho he començat a dir, vaig començar, concretament, les primeres va ser el tema del Ball de Gitanes, també amb el bàsquet de Mollet, amb el futbol de Mollet, amb les sardanes, a l'església, és que segur que me n'oblido algun, perquè, torno a dir, tot el que era cultural, allà procuràvem estar-hi. També s'ha de dir una altra cosa, també, per exemple, nosaltres vam ser els primers aquí a Mollet de tenir, quan va començar a sortir la televisió, de tenir televisor. Llavors, què fèiem nosaltres a casa meva? A lo que és a darrere l'Avinguda Llibertat, on allà a la parada dels taxis, allà teníem la sortida del garatge nostre. Doncs nosaltres, hi ha fotos penjades por ahí, que posàvem, quan jugava un partit de futbol, un Barça-Madrid o així, posàvem el televisor en allà i tota la gent a fora del carrer veient-ho. Això, mica en mica, es va anar tirant endavant i llavors ja vam fer l'altre. Que si plovia, si feia fred o així, ho fèiem a dintre casa. S'ha de dir la veritat, també. Per què ho fèiem? Perquè així, la persona que venia a casa a veure el partit de futbol, quan arribava a casa seva, amb la seva dona, li deia, escolta, tu, que he anat a Calcodina a veure el futbol, però he hagut de sortir, plovia, ens hem mullat... Escolta, per què no comprem la tele? S'ha de mirar tot. Que també hi ha un altre detall que això, no, per alguns de vosaltres, potser serà difícil d'entendre. Estem parlant dels anys 70 i escaig, és a dir, abans de que morís el Franco. A vegades es reunien allà 60-70 persones. Tota reunió de més, no sé si eren 5 persones o així, es considerava que era una reunió il·legal. Vol dir que una setmana abans d'això, o 15 dies abans, havíem d'anar al sindicat a demanar permís per tenir aquella reunió. I ens havíem trobat alguna vegada que venia la gent que coneixíem i de volta es presentava un senyor amb una gabardina, amb un sombrero, amb unes ulleres fosques, es posava darrere i aquell senyor era el que venia a vigilar que no es fes alguna cosa contra el règimen. I prenia notes. Recordo una vegada que hi va haver el típic, un penal contra el Barça a favor del Madrid i tal, i algú pues, va dir, es va recordar de la mare i de l'àrbit i tal, doncs aquest senyor va fer uns informes contraris que s'havien proferit contra la capital d'Espanya. Vam tenir la sort que la persona que se'n cuidava aquí a Mollet

0: tímida, jo ho era. A partir dels 14-15 anys, allò que ja comences a tenir amics i comences a entrar en totes aquestes entitats,
1: sí.
0: Jo mateix me'n vaig donar compte de que amb aquella timidesa no anava enlloc. Llavors em vaig posar jo mateix una norma que vaig dir, escolta'm, si el teu cos, si la teva manera de pensar t'indica que has d'arribar fins aquí, aquesta línia, tu has d'anar un pas més endavant. I cuidado, ara tinc més de 30 anys i continuo fent... O sigui, a mi, el meu interior em diu, Joan, has d'arribar fins aquí, i jo dic, no, un pas més endavant. A partir d'aquest pas més endavant és el que potser també m'ha obert a poder-te fer una miqueta, doncs, la competència. Vull dir, jo em vaig trobar amb el Ball de Gitanes, que un Sant Bon Dia em va dir, Joan, això ho has de presentar. Em vaig posar davant d'un micròfon i jo no sé tu la teva primera vegada que et vas posar d'un micròfon, però estaves...
1: Hi ha molts nervis, tremolant.
0: Sí. Llavors, doncs, tu has de fer així. Me'n recordo, per exemple, el dia que va venir aquí a Mollet en Jordi Pujol, també em va tocar rebre'l a mi. Hi va haver una persona que em va donar la idea de com ho havia de veure'l. Havia de veure'l amb ell d'una manera determinada, que per la ràdio no es pot dir, però... vaig anar davant i vaig veure que era una persona com una altra. I a partir d'aquí vol dir que t'hi has de posar. Compte, i llavors també la gràcia, i això sí que haig de dir que és gràcies d'haver estat darrere del taulell, que el taulell t'ensenya molt, i és quan estàs amb el micròfon, en un directe, i et trobes amb un contratemps que no estava pensat, doncs has d'improvisar.
1: Sí, això sí.
0: I aquesta és la gràcia, també. Que a vegades llavors em diuen, i com és que se t'ha ocorregut aquesta idea? Doncs no sé, ara imagina't, no sé, que jo em desmaio. I tu què has de fer?
1: Doncs
0: no pots dir el Joan s'ha desmaiat. Has de buscar alguna cosa. Doncs i això, vulgui o no vulgui, és d'aquella línia que et dic jo, aquell pas més endavant, aquest és el que m'ha ajudat.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, Joan, t'hem pogut conèixer molt bé fins ara. La teva part professional també comentava bé, doncs, com era aquell Mollet de l'abans. Començàvem aquesta conversa amb una cançó dels Pets. No marxem de la música en català, perquè ara passem dels Catarres. Amb aquesta proposta que ens portes, deixem que soni una estona i la comentem després, si et sembla, Joan.
0: Gràcies.
2: Jo no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua és

0: el cim, però malgrat tot seguim.
1: Doncs amb aquesta cançó més emotiva, és una altra de les propostes que ens portaves per aquest programa dels Catarres. Què és el que t'agrada d'aquesta cançó? Per què l'has escollida?
2: A veure, tal com hem dit abans, jo fins als 14-15 anys a l'escola, lo típic era parlar en castellà. El català era una cosa, mira, que anava per aquí. I arriba un moment, aquella època, que te'n comences a donar compte. Jo recordo una vegada aquí mullat al centre parroquial, que va venir el Joan Manel Serrat, que va venir gent a cantar, que deia, és que no sabrem si el Raimon va venir també, i cinc minuts abans encara no se sabia si es podria cantar. Clar, llavors vas veure que hi havia alguna cosa. I llavors, quan vas veure el que passava de Catalunya, el català, de Catalunya amb la resta d'Espanya, de la manera que ens veuen, que ens veien i que ens veuran, no ho sé. Llavors és quan agafes i dius, a veure, que jo, és una de les paraules, jo avui dia, i això ho repeteixo, hi ha dues coses que una d'elles me la va ensenyar el meu pare i l'altra la porto jo, és dues paraules que jo crec que s'haurien d'estar marcades davant de tothom. La primera, estimar. Estimar a qui sigui, sigui blanc, sigui negre, sigui alt, sigui baix, estimar. Això és molt important. I a nivell d'això del català i de Mollet i de Catalunya i tot això, és les arrels. Arrelar-se, saber mantenir les arrels. Si tu veus un arbre que li bufa el vent, que té poca aigua, però que té unes bones arrels, aquell arbre perdura i tira endavant. Llavors, aquella època, aquell moment que jo et vaig dir que em vaig trobar que havia de canviar, vaig dir, aquí t'has d'arrelar a què? A el que és teu. Compte, que a l'arrelar-se a les arrels,

0: rels nostres no vol dir que les nostres són les millors i les de més no. No, no, que cadascú... Jo no estic segur que potser si hagués nascut, ara que han fet això els mundials, potser si hagués nascut a Noruega, aquests moments estaria fent allò dels rems així. I si hagués nascut a les Illes de Pasqua, potser estaria fent el haka. I no ho sé, i potser si estaria al Japó estaria menjant més sushi del que menjo. Però jo he nascut aquí, a Mollet. A Mollet, Vallès. Catalunya. Doncs jo quan a vegades em diuen, bueno, i tu d'on te't sents? Doncs sincerament, jo primer de tot em sento de Mollet, després del Vallès, província de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món, de la Via Làctea. Però per aquest ordre? I amb això no vol dir que un sigui millor i l'altre pitjor, no. Aquest és un dels punts que jo crec que també hauríem d'aprendre de... Això de jo sóc millor, a veure, que ets millor què? Sí, i quan diuen que jo sóc més gran, a veure, mira el que he dit abans, mira la Via Làctea, si som un granet de sorra. Quan un diu que jo sóc millor perquè jo sé això, jo sé allò... A veure, com va dir aquell, diu, jo tot el que sé és que no sé res.
1: Sí.
0: I aquí, per això, com que si només penses així... I també, jo ara faig una pregunta a tu. Tu t'has imaginat alguna vegada... com definir què és el re? Allò que en castellà en diuen la nada, te l'imagines negre, dius, no, si és negre ja no, ja hi ha algú. I al revés, què és l'infinit? Doncs fem una cosa, ni el re ni l'infinit. Anem a arrelar-nos on estem. Nosaltres ara estem aquí a Ràdio Mollet. Segurament hi ha Catalunya Ràdio i RAC1 i altres emissores potser més potents. Però estem a Ràdio Mollet. Pues treballem per Ràdio Mollet. Gaudim de Ràdio Mollet. Fem tot el possible per tirar-la amunt.
1: Doncs amb aquest missatge d'arrelament, també de reivindicar, no?, allò que és les nostres arrels, doncs estem arribant ja al que és el final de la conversa. Mirant el rellotge, podem fer un parell de preguntes ràpides, a veure per què et decantes, Joan. Què prefereixes, una tortilla de patates amb ceba o sense ceba?
0: Sempre amb ceba.
1: Amb ceba.
0: I si és possible, amb dos o tres ous.
1: Ah. Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
0: Depèn del per què. El WhatsApp va molt bé perquè és instantani.
1: Això sí.
0: I la persona que li envies ho pot obrir quan sigui. Si és una cosa urgent, ha de ser una trucada.
1: I una darrera pregunta ràpida. Quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit?
0: El telèfon. I el despertador.
1: Molt bé.
0: Compte, no és que m'hagi de despertar, però és que a mi m'agrada molt a mitjanit allò que et desperta i dius, ospas, encara són les 3,
1: encara em queda tant per dormir, no?
0: I la majoria de vegades per això dius, ja són les 7 i 10, d'aquí 5 minuts t'has de llevar.
1: Doncs ara sí que estem arribant al final de la conversa, Joan, i la pregunta doncs, que sempre tanca aquests espais de veus de ciutat és que com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat del futur?
0: Jo m'agradaria que fos Mollet, continua sent Mollet del Vallès, no Mollet del Vallès, que fos catalana, sense oblidar les altres tradicions i les altres cultures, ni molt menys, i amb una cosa que, per desgràcia, està la cosa una miqueta... que el jovent de Mollet es pogués arrelar a Mollet, tingués la il·lusió de viure i treballar per Mollet, per la cultura de Mollet, i que pogués tenir una il·lusió. Si no hi ha aquesta il·lusió, ja pots dir Mollet, i pots dir Madrid, i pots dir París, hi ha d'haver una il·lusió. Per tant, cultura per il·lusionar a la gent que treballi, i amb un arrelament per Mollet.
1: Doncs amb aquest missatge final posem punt i final a aquesta conversa. Passen ràpid, 25 minuts. Gràcies per acompanyar-nos. Ens trobarem pels carrers de Mollet i com no pot ser d'una altra manera, doncs ens acomiadem amb una cançó de Vall de Gitanes, no per doncs enfortir aquest missatge. Vinga, que
0: amb alegria.
1: Exactament. Gràcies per acompanyar-nos, Joan. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, molletans, molletanes, gent del Vallès, gent de Catalunya. Estem aquí des de Ràdio Mollet fent el que es ballava al Vallès. Música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas tenim que anem fins l'any 1991 amb un megatemazo de la senyora Madonna, que és el seu Vogue. Qui no recorda el videoclip aquell que feien així, aquelles poses amb les mans? Bueno, estem al mes d'octubre, com va? Ja estem a punt de fer la castanyada, el Halloween, cadascú que celebri el que vulgui. Espero que tots estigueu molt bé, que la música us acompanyi. I anem a passar-ho bé en aquesta horeta que és el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i comencem amb la Madonna, Vogue.

Vogue, Vogue, Vogue. No em diràs que això no és un temazo elegant. Sempre us dic el mateix, però me l'imagino a primera hora de discoteca. Sonar una cançó així, ostres, havia de ser la canya, eh? Entrar a la discoteca ja que et soni això, mare meva. I avancem amb el programa, anem amb un altre megagrup. En aquest cas, ara feia des que no el posava, que són els Technotronic i el seu Get Up Before the Night Is Over.

Before the Night is Over. Tecnotronic amb el seu Get Up des de l'any 1989. Quin temazo, que feien els Tecnotronic, mare meva. I encara estan de moda. Jo, quan els punxo, la gent escolta el Pump Up the Jam i es torna boja. Ostres, tu, Pump Up the Jam, però és brutal, mare meva. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que la trobo molt maca, que és de la Jennifer López. És el Waiting for Tonight.

Wow, Waiting for Tonight, des de l'any 1999. Això ens cantava la Jennifer López. També és cançó de primera hora de discoteca, eh? Jo recordo aquesta quan la posaven, me'n recordo. Va ser un pelotazo, aquesta cançó. Sonava tot arreu. Com la que ve ara del Moving On Up, de M People, des de principis dels 90. El Moving On Up, Moving On Up. Oh, vinga, som-hi.

Nothing Can Stop Me, Moving On Up dels M People des de l'any 1993. I del 93 anem fins l'any 94, marxem directament cap al Regne Unit amb el Tom Terry Remix dels Everything But The Girl amb la seva cançó Missing.

And I Miss You. Això ens deien els bons de Everything But The Girl amb el remix de Toddy Terry, que és un dels fundadors. La recordaves, no, aquesta cançó? Mare meva, si va sonar. Com també va sonar la que ve ara, que és de Snap, de l'any 1992, el Rhythm is a Dancer. Jo no sabia, que es veu que són alemanys, tu. Això és Eurobeat total. Rhythm is a Dancer.

Sweet the Miss Dancer, des de l'any 1992, directament des d'Alemanya, amb els Snap. Sweet the Miss Dancer, això no em diràs que no és un himne de l'Eurobeat del moment, com també ho va ser això. Uepa, que són aquí. Freed from Desire de la Gala, des de l'any 1994. Això també és Eurobeat del bo. I Eurobeat perquè ve d'Itàlia. Gala, Freed from Desire, som-hi.

Feet from the Giants, deia la bona de la gala des de l'any 1994. Temazo, eh? Com feia que no l'escoltaves, aquesta? Va, deixem acabar. Vinga, va, l'acabem.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha acollit aquests dies l'onzena edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que s'ha celebrat des del passat 30 de setembre i que finalitza avui 4 d'octubre amb joves talents i intèrprets de renom. El festival, com deia, tanca avui diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor protagonitzada per 10 músics intèrprets. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en matèria de salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem, de salut mental, aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació La Ronda dels Pinatons i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions del mateix hospital.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí. On el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 12:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
5: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs seguim aquí a Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta del que jo crec que és molt bona música, dels anys 80 i 90, avui ha sigut especialment, i principis del 2000. Com en aquest cas, anem fins a França, amb els Fènix, el seu If I Ever Feel Better, que aquesta cançó, si no m'equivoco, és de l'any 2000. Fènix, If I Ever Feel Better.

0: Fènix amb el seu If I Ever Feel Better, des de l'any 2000, directament des de França. Aquest és un remix, pel que heu pogut veure, eh? Potser més... Ui, bo, què passa aquí? Què passa? Què passa? És més potser versió discotequera, però bueno, és molt xula. Com xula també és la que ve ara de Tayo Cruz amb el seu Break, Break Your Heart. Aquesta on la vas ballar? El Bubus? Us en recordeu del Bubus aquí, Mollet?
1: Hòstia, tu.
0: Sí, eh?

I'm only gonna break your heart. Quasi res, tu. Només et trencaré el cor, no? És per un tema. Déu-n'hi-do també el Tayo Cruz. Però bueno, la cançó és molt xula. I del Tayo Cruz marxem a la Kate Ryan des de Bèlgica amb el seu L.L.A.

Ela, ela, ens deia la bona de la Cape Ryan directament des de Bèlgica. Aquesta va sonar molt, jo la recordo. I aquesta que posaré ara també va sonar molt. A mi m'encanta. Time Deluxe, I Just Want You. El videoclip era molt guai.

Little Girl, Team Deluxe amb el seu I Just Want To. Aquesta és canyera, eh? Té un rotllete. Té un punt hasta, m'atreviria, un punt brasiler, no? Com aquest ritme que té és molt... Sí, em recorda algú brasiler, caribenyo, diguem-ho així, caribenyo, va. Molt d'Eivissa, també, perquè Eivissa al final també tira molt de rimes caribenyos. I dels Team Deluxe anem amb Bash Hunter i el seu Boat in Anna des de l'any 2006. Et sona, no?

Bass junten amb el seu Boating Anna, Shana Boat. Aquesta és mítica, és de l'any 2006. Però per mítica, mítica, la que ve ara, a veure què et sona aquesta guitarra. És el Leire dels Mojo. Va, a veure si n'hi veureu quan entre diuen Leire. Leire.

For the first time, Lady, I feel love for the first time, ens deien els bons del Mojo, amb el seu mega himne, que és el Lady, des de l'any 2000. Recordeu que aquesta cançó és un sampler, per això, aquesta guitarra. I una cançó que es diu Soap for One, del grup Chic. A saber de quin any és, del 70 i algun dia la posaré. Ai, quina mega cançó, el Mojo. I ara anem amb una altra mega cançó que a mi m'encanta. És dels Global DJs, The Sound of San Francisco. Em flipa aquesta cançó, té una canya i a més té un moment guitarrero molt xulo.

quina passada, cançó, per favor. Com va, eh? Fins al final és canyera. Oh, m'encanta. Doncs molt bé, jo em despedeixo tots vosaltres. Us deixo amb en Jamiroquai, amb el seu Little L, un dels megas temes de Jamiroquai. Ens escoltem la setmana que ve. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Ha sigut un gust, espero que t'hagi agradat les cançons que he posat. Fins la propera!

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. La policia municipal de Mollet posarà en marxa entre els dies 5 i 18 d'octubre una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves obligacions de seguretat i vetllar pel seu compliment. Entre les principals novetats de la normativa destaca l'establiment de l'edat mínima de 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal. A més, serà obligatori utilitzar un casc homologat i disposar d'elements lluminosos o reflectors quan es circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. I en esports us informem que el Club Ciclista Planellador de Mollet celebra avui diumenge la 36a edició de la marxa cicloturista memorial Pelegrí Pim. Pel que fa al traçat, els ciclistes poden triar entre el recorregut curt que passa per Gallifa i el llarg que travessa Granera, tal com és tradició en aquesta prova. Segons Vicenç Madaula, president del Club Ciclista de Planellador, mantenir aquesta doble opció és part de l'essència de la marxa. D'aquesta manera, cadascú pot triar segons el seu nivell i les seves ganes.
1: Les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem al de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt des de Sant Llorenç i puja direcció Granera i baixa per aquesta Itasol fins a Caldes, on ens trobarem. I ja d'allà marxem de tots junts cap a Mollet.
0: La 36a edició del memorial Pelegrí Pi torna a comptar amb el suport habitual de voluntaris del club per garantir la logística i seguretat dels dos recorreguts en una jornada que, any rere any, atrau centenars de cicloturistes a Mollet del Vallès.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Adimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé 2 anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs, evidentment, el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre. Però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada d'aquell la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam preguntar, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els expliquem les dades, els expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem. Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva medicació, mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: participaran. Però això què significa, el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: a dir, reuneix allò cada
2: X. Es reuneix periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar, participen, i a partir d'aquí parlem, expliquem projectes que té l'hospital, i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar, i que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part d'Nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores, i hi ha aportacions des de com se senten els pacients, i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar, o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Perquè fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no, de logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altre, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals, si comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem no és que tots els centres hospitalaris que doncs uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligències artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el tasteig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa,

0: i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
0: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el servei català de salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres compartint aquesta estona de ràdio i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
0: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
0: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres dos o tres hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen una hora o dues hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
0: Ens agrada renovar cada dos anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. I llavors, i com comentàvem, el compromís són de tres reunions o quatre reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només una vegada, dues vegades, tres vegades, o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
0: Correcte, major de 18 anys i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora i que si es comprometen a fer un grup focal de dues, tres sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
0: Tenim mancants, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avassats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participen molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
0: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar...

0: per ells ja és, els hi encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, pues, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no, de part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, si, per exemple, no, hi ha una demanda que coincideix, no, bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs no està al seu abast. S'explica?
0: Sí, s'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí, poden adreçar-se presencialment...
0: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
0: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve, o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
0: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot un plaer, i fins una propera. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o brunzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Janer. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Vull dimecres des de fa no sé quants anys, oi, Jaume, continua tu?
2: Molt bona tarda, des de fa més de 25, no?
1: Sí, tot, sí. Jo crec que sí, un dia d'aquests ens fotrem a comptar, sí.
2: Doncs torna al Barreres Fora amb tots vosaltres al programa de Ràdio Mollet, que són els membres de l'associació ADIMO. Som avui, Josep.
1: Bueno, ara jo us explico. Estic jo aquí als estudis, Josep Roca, el qui us parla i els qui us ha parlat ara fa un moment, en Jaume Girbau. Avui no pot estar ni la Cristina, ni l'Àngela, ni el Guillermo, per motius personals i tal. I, bueno, de totes maneres, l'Àngela segurament ens escoltarà també igual que tots els altres i ens donarà difusió com sempre, d'acord? Ah, i al nostre costat, l'altra part del vidre, el nostre tècnic, com sempre, de moment, en Josep Casasnovas.

0: Molt bé, i ara on es poden seguir escoltant, Jaume?
1: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores. I si heu perdut algun programa, podeu tornar a escoltar una altra vegada. Recordeu que podeu accedir a la web Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, que és reclamació, listes d'espera, seguretat social i burocràcia. Venga, mm. Una R.
0: Sí, sí.
1: Venga, una R a la burocràcia. I per fer la redifusió la tenim el diumenge de 13 a 14 hores.
0: Molt bé, i també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pantiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25 i si ens deixeu l'encàrrec us atendrem amb molt de gust. I ara, com sempre, com diu l'Àngela, i ara ens toca dir-ho nosaltres, aviam, Jaume, com ho diem, benvinguts.
1: Benvinguts a casa vostra.
0: Molt bé, amic.
2: Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha acollit aquests dies l'onzena edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que s'ha celebrat des del passat 30 de setembre i que finalitza avui 4 d'octubre amb joves talents i intèrprets de renom. El festival, com deia, tanca avui diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor protagonitzada per 10 músics intèrprets. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en matèria de salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació La Ronda dels Pinatons i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions del mateix hospital.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
3: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu, quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és de que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que es pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir, o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals siguin el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, Javi, és el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: davant,
3: sí,
0: el que ha acabat,
3: sí,
0: passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dues activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar, a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, però igual no m'estic allargant. Però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtens que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havia afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no
3: donem... Mira, ja, no, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que podeu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: no deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació doncs, s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura doncs, ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això doncs, ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta. He convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas el terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà o del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no? El fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no?, al de la darrera matinada, per exemple.
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc a poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal i com s'ha apuntat, no, des de les autoritats de catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina del serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescala, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs va dir que per primera vegada a Barcelona, la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, en cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la pluja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin, deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bau i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bau i el Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta, que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bau i el Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Hort, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina a Daró. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
15: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
14: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
16: Estan...
15: Ríndete, putita!
16: No!
15: Venga, ríndete ya!
16: No!
17: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
18: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
14: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
16: Di algo. Di algo.
19: Eso no me lo esperaba.
14: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
20: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
21: Vamos a salvar el mundo.
22: Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alerts pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més de matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
5: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
5: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat. Moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per l'altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis, tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara pues, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no, que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no, des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no, temes de prevenció davant el que podia arribar.
5: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veu en la planificació d'aquests riscos, no? A través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del Duprofim, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
5: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria. No crec que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
5: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri que l'Ametlla, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant a netejar la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
6: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta Ridaura, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
7: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pel desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
8: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això doncs ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta. He convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
7: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
9: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
7: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
10: Bon dia. Doncs continuem amb molt sediment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podrien tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem, inclús.
10: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
11: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de Colles Castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
12: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La Colla Vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i portar el 2 de 9 amb Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb

0: Són les 2:52, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení, i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit 2 hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
3: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit a les 9, a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les 3 primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
4: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati, no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Euroliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, davant el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar malauradament amb 2 derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espart Girona a la pista de l'Estudiantes 82-79, amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan... Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
9: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
10: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
12: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
13: Quina és la millor cançó de la història?
14: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
15: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
14: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
16: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
17: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
18: Un
5: mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
18: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
19: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 8.
20: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

una setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Mellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Mellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps, i 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old, Sad Old Song.

El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys d'aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit debut, podríem dir, com a senzill dels dos germans, dels Melamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows, Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Call You's a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinària artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Call of Use Love Song, número 1 del Use Can't Replay, també podien recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpreta d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben en aquest disc, Second Wink, del Hero, és We Can't Be Friends.

És una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore. Ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dóna nom amb aquest treball discogràfic.

és fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran Sal el va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, the Album. Aquest impuls hi va valdre avui amb un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Al Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Tim and Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista, nascuda el 8 de gener de 1975, que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country. De fet, va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen deluxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Thief Marriage amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
2: Expedient Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 1:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts al programa A Fons. Aquest és un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons era per al partit d'ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, però per motius aliens aquesta conversa no es podrà dur a terme amb normalitat. Tot i així, la setmana vinent, el proper dijous, sí que ens tornem a trobar en aquest mateix espai A Fons, a partir de les 5 de la tarda, i el torn del partit polític serà per Mollet en Comú Podem. Disculpeu les molèsties i ens tornem a trobar la setmana vinent. Que vagi molt bé.
2: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
3: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Cada setmana a El món és digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
3: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
2: 2021-2026,
3: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
2: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara, ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que aquesta a vegades també, de manera involuntària, ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions,
2: perfecte,
3: no? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que
2: comencem?
3: Sí.
2: Comencem?
3: Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc. Què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrie?
2: Ja.
4: Tantes
2: coses ens passen.
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna més, i encara
2: el
4: dia d'avui segueix sent... segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
3: Sí.
2: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra. o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no, una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Mm. Estem parlant de, parlàvem abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa mes i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
2: Humanitari.
4: No? Mm. Crec que humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de la Ràdio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres, a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24-7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això, com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen un agent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Mm-hmm. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
3: i com ens vinculem,
2: com ens vinculem,
3: no?
2: Perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, Oriol, què penses, perdona? Aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de... No tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és... Si fos possible, s'ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista, o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és... molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de «Ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és», perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
2: És veritat, i va passar.
4: Ho estem parlant ara, però si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no?, on podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un filtreig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre, ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema, i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
2: segur.
4: Hauria
2: de ser, clar,
4: que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets de la LGTBI estan en el

0: a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no? També apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
0: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment, però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant,
0: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà... ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
1: Perfecte.
2: Això és un somni fet realitat, directament
1: això,
2: podríem dir-ho.
1: Jo no ho hagués pensat mai.
2: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
1: Sí, és veritat.
2: Però allà estem.
1: No renunciem. Apple Podcast també.
2: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
1: exacte,
2: i cercar. Totalment. A iVoox també.
1: Exacte.
2: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana. I avui, quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens l'ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mica.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions.
2: Doncs
1: mai.
2: No ho sé. Doncs, si no, aquesta temporada comencem justament amb Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Ara...

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, Porchas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Albero en la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja, bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. The night Chicago died. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, el 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Wagon Night. Yeah!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: d'any.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal, però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
2: Un carrer, un cigarret i una dona que m'estrany fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i de la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo tenia 14-15 anys, estàvem acostumat els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja tens, sí, sí. Sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... Et comences a complicar la vida, però... Mentre funciona, és meravellós, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Hello.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Is this the real life? Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

en una altra hora de programa escoltàvem Aznavour. Ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. Qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de hortelez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser con perfecto derecho demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Stop the Rain, qui aturarà la pluja. De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival, metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Denis Roussos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montal, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, eh?

0: Està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar al 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell, de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

una veu realment increïble, la de Chris Cornell, ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere. 1994, aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos comuns que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest és un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin. Mojo Pin.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

dues veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després, també, la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas, fa menys anys. Així, doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992, d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002. Doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock en Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock en Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant que, a més és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir doncs, fa relativament poc al Primavera Sauna a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock en Clàssics.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, artistas, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Vertiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026, programa número 2 de la quarta temporada de Bar Tiki, i avui farem el primer de dos programes que dedicarem a un grup que segurament ha quedat bastant enterrat a la història, The Doors. Podríem dir que aprofitem la vinentesa del 60 aniversari dels primers concerts que van fer com a banda, que es va formar un any abans, però no seria veritat, senzillament. Per mi, la música dels Doors sempre ha estat molt present. Però al pop o al rock no només hi ha música, i segurament el que envolta la música dels Doors és el que tira enrere des del culte a la figura o a la imatge d'en Jim Morrison fins al hippisme tronat. Els joves de la casa no se'n recordaran, però a principis dels anys 90 el revival dels Doors va ser sorprenentment popular. En parlarem tot plegat en un programa ple de psicodèlia, de blues, de poesia i d'excessos. Una primera part on farem una aproximació als primers anys d'un grup que tot plegat només va tenir una història de 7 anys. Anem amb aquesta primera part. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: The Doors, un grup format pel Ray Manzarek al teclat, en Robbie Krieger a la guitarra, John Densmore a la bateria i Jim Morrison com a cantant. Què signifiquen els Doors avui dia? Per una persona nascuda al segle XXI, una que estigui interessada en el rock, si és que alguna n'hi ha, signifiquen res els discos de The Doors? Un adolescent actual no viu en un món en què The Doors siguin una referència inevitable. Vull dir, no són Nirvana, no són Queen, no són AC/DC o Michael Jackson, en aquest sentit. Algú visita la tomba al cementiri de Père Lachaise a París? Encara us diria més. Significa res la mítica imatge de Jim Morrison, els rínxols desordenats i descamisat com una mena de déu grec del rock? Jo diria que no. Ni tan sols com a imatge de samarretes del H&M, com si fossin fotos i logos de Nirvana, de Ramones, d'AC/DC, de David Bowie, de Rolling Stones. I mira que se'n van fer servir aquelles imatges durant els anys 90. Però què fem ara amb aquella imatge de Jim Morrison que probablement heu vist mil vegades en blanc i negre, sense samarreta, amb aquell cabell impossible i mirant a càmera, com si acabés de descobrir que nosaltres, els mortals, no pintem gaire cosa. Aquelles fotos es va fer el fotògraf en Joel Brodsky a Nova York el 1967, en una sessió que es va acabar coneixent com Young Lion. En Jim Morrison tenia 24 anys i encara no era el déu del rock que acabaria sent, però Joel Brodsky va aconseguir convertir-lo en una mena de sant pagà. Aquelles fotografies es van reproduir fins a l'infinit en discos, en llibres, en pòsters, en samarretes, i probablement van contribuir tant a la seva música per fabricar el personatge de Jim Morrison. En Joel Brodsky, curiosament, no es va fer milionari, simplement cada vegada que algú pujava o penjava una foto a la paret, però sí que havia creat una de les imatges més reconeixibles de la història del rock. I potser aquesta és la gràcia. En unes poques hores de feina, aquell home em va fotografiar un noi de 24 anys que encara no sabia que estava a punt de convertir-se en un mite. I si hem de començar pels Doors, tampoc ens complicarem gaire la vida. Començarem per on van començar ells, per Break On Through To The Other Side, que és la primera cançó del seu primer disc, un disc que es va titular senzillament The Doors, disc de 1967. Break On Through To The Other Side la van escriure els quatre membres del grup, en Jim Morrison, en Ray Manzarek, en Robbie Krieger i en John Densmore, i en poc més de dos minuts ja hi ha bona part de l'ADN del grup. El ritme gairebé hipnòtic de John Densmore amb aquella bateria amb influència a bossa nova, el teclat d'en Ray Manzarek fent també la part del baix, la guitarra en Robbie Krieger i en Jim Morrison convidant-nos a travessar literalment a l'altre costat. I aquí tenim la primera polèmica, la frase "She gets high", que canta en un moment de la cançó i que va ser considerada massa explícita per algunes emissores i es va modificar en determinades edicions. De fet, jo sempre havia escoltat la versió censurada on no diu "she gets high", sinó simplement diu "she gets". Fins aquí. Bé, és una cosa que passava quan senties les cançons a les ràdios. Ara ja es pot sentir perfectament la cançó tal com es va registrar inicialment, i a l'Spotify doncs afegeixen aquesta E d'explícit. En fi, una manera magnífica de començar una cançó que diu que travessis a l'altre costat, i una discogràfica que molt prudentment respon "sí, sí, però no tan lluny".

El grup va prendre el seu nom d'uns versos del poeta William Blake, que diu: si les portes de la percepció fossin depurades, tot apareixeria a l'home tal com és, infinit. Aquest vers també va donar títol al llibre d'Aldous Huxley, The Doors of Perception, les portes de la percepció. Aldous Huxley, un tio que es va fer molt i molt popular en mitjans dels 60. En fi, ja veieu que la intensitat era marcada a la casa. No us creieu, però, als anys 80, The Doors no eren un grup gaire reivindicat. Diguem-ne que els pilars distintius de The Doors eren tres. D'una banda, el protagonisme del teclat del Ray Manzarek. I després hi havia el Robbie Krieger, que no era precisament el típic guitarrista de garage, que agafava una guitarra. I bé, el Robbie Krieger quasi mai feia servir el fuzz. I a més, ell tocava amb els dits i no amb pua. En fi, musicalment el grup era molt particular. D'una altra banda, també tenim la foscor i l'aproximació poètica de les lletres, que eren força complexes. I finalment, esclar, doncs, la presència messiànica d'un cantant com en Jim Morrison. Bé, als anys 80, The Doors no són una banda especialment central a la música popular. El rock dominant aleshores està anant cap al heavy metal, el punk, el new wave, el pop de sintetitzadors i posteriorment, doncs, el hard rock de grans estadis. I els Doors, doncs, no encaixen gaire en cap d'aquestes tendències. Però passa una cosa important. Jim Morrison comença a convertir-se definitivament en un mite. La pel·lícula Apocalypse Now, pel·lícula de 1979, també és fonamental. El seu director, en Francis Ford Coppola, utilitza la cançó The End en una de les seqüències més memorables de la pel·lícula i jo diria del cinema dels 70. I aconsegueix que una nova generació descobreixi els Doors. De fet, la popularitat pòstuma de Jim Morrison va créixer especialment als 80, en part per la reaparició de la banda a la ràdio després d'Apocalypse Now. Els Doors no són una banda de moda, però es converteixen en una banda de referència per a músics que busquen foscor, psicodèlia, teatralitat i un cantant carismàtic. Segurament van influir més en qüestions extramusicals, amb grups com Echo and the Bunnymen, que prenien aquesta foscor a les lletres, i sobretot també els primers The Cult, grup que hem sentit sovint aquí al Bertiqui de Ràdio Mollet, uns The Cult que abans no abracessin el hard rock bevien, sobretot el cantant Ian Astbury, bevien dels Doors. Tots dos, l'Ian Astbury i en Jim Morrison, eren cantants barítons. La relació de l'Ian Astbury amb els californians, amb The Doors, serà molt important en un punt més avançat de la història, però ja hi arribarem la setmana que ve. Musicalment, però, segurament només els grups de garage, que eren bastant underground, podríem dir que prenien elements musicals de The Doors. Parlo de bandes com The Fast Tones. Anem, però, a sentir més música. The Crystal Ship, el tercer tema de The Doors, i també el tercer single extret del disc. Una balada psicodèlica, hipnòtica, gairebé onírica, escrita pel Jim Morrison, tot xulet, que parla de comiat, parla de desig també, i d'aquella sensació d'estar a punt de desaparèixer en un lloc entre la realitat i el somni. Un vaixell de vidre, una bona imatge, era gener de 1967, el primer disc de The Doors.

I si als 80 els Doors havien quedat una mica atrapats entre el mite de Jim Morrison i el record d'una altra època, als anys 90 passen coses que els tornen a posar damunt la taula. I no per una sola raó, sinó per tres, diria jo. La primera és el revival dels 60. A mesura que arriben els 25 i els 30 aniversaris de grans discos, de festivals i esdeveniments d'aquella dècada, doncs aquella generació dels 90 comença a mirar enrere i els fills descobreixen què escoltaven els seus pares. La segona raó diria que és l'explosió del rock alternatiu, el grunge i tota aquella nova fornada que recuperen un rock menys preocupat per fer cançons simpàtiques i més interessat, doncs, en la foscor, en la introspecció, la poesia, la ràbia i les lletres amb més capes. I aquí els Doors, que ja havien fet tot allò 25 anys abans, tornen a semblar sorprenentment moderns. I després hi ha el tercer factor, que no és ni de bon tros el menys important. Oliver Stone, el director, el 1991 estrena la pel·lícula The Doors, amb el Val Kilmer convertit en Jim Morrison, i de cop aquell poeta mort a París torna a aparèixer a les pantalles, a les portades, a les samarretes, i sobretot als auriculars d'una nova generació. Els Doors no només tornen a sonar, sinó que tornen a formar part de la cultura popular. De sobte, en Jim Morrison era tot arreu, la seva imatge, naturalment. És més, us diré, la seva imatge amb 22, 23, 24 anys. Ja veurem com la seva imatge amb 26 o 27 anys era molt diferent. Però ja hi arribarem a aquell moment. Per ara, remarcar que, doncs això, la imatge de Jim Morrison era, doncs això, a samarretes, a pedaços per les jaquetes, a pòsters, a tot arreu. La pel·lícula converteix Jim Morrison en una figura perfectament compatible amb la cultura dels 90. Sexe, drogues, rock, autodestrucció, misticisme, rebel·lia i, sobretot, el mite del geni mort jove. Que un tio com Eddie Vedder presentés els Doors a la cerimònia del Rock and Roll Hall of Fame el 1993 és gairebé simbòlic. El grunge, doncs això, recuperava una cosa que els Doors ja tenien. El cantant, com una figura física, emocional i gairebé perillosa, no simplement com algú que interpreta cançons. Fins i tot músics posteriors els han citat com a influència. En Julian Casablancas, dels Strokes, explica que escoltar intensament els Doors li va fer entendre com es construïa la música. Jo, naturalment, vaig ser un dels que van descobrir la música de The Doors al rel de la fama a causa del revival i de la pel·lícula i de la recuperació de cançons del grup a la ràdio, bàsicament dues, Break On Through i Light My Fire. I és que Light My Fire, que va ser el quart senzill del disc, es va convertir en el trampolí definitiu per The Doors i segurament la cançó amb la que van passar a la història, perquè es va convertir en una mena d'estàndard pel pop. És una cançó que, tot i ser atribuïda al grup, la va compondre en Robbie Krieger, lletra i música. Sí, és cert que Jim Morrison va fer afegitons a la lletra i que la cançó no seria res sense l'arranjament de teclat d'en Roy Manzarek, però no li treguem mèrit a en Robbie Krieger. És una cançó de 7 minuts que compta amb un solo pretensiós de teclat, un altre de guitarra i una lletra que va generar polèmica. Una polèmica similar amb aquella del She Gets High, ella es col·loca amb drogues, que parlava anteriorment. En fi, en aquest cas la polèmica no venia per aquí, sinó que venia per qüestions sexuals. Però la versió que sonava, la versió de Light My Fire que sonava per la ràdio, prescindia dels solos. De fet, la van retallar d'aquests més de 7 minuts inicials fins a menys de 3 minuts, convertint-la, doncs això, amb un estàndard del pop. I Light My Fire també és una cançó que també té una bona història de diners i principis. Mireu, el fabricant de cotxes Buick va oferir als Doors uns $100,000 per utilitzar Light My Fire en un anunci. En Manzarek, en Krieger i en Densmore, ells van acceptar mentre Jim Morrison, doncs, era fora, desaparegut. Però quan ell va tornar, va decidir trencar el tracte immediatament. I la cosa no va acabar aquí.
Després de la mort de Jim Morrison, va ser en John Densmore, el bateria, qui es va negar durant anys a permetre que la música dels Doors aparegués en anuncis, i es va convertir en una mena de guàrdia de les essències. Perquè una cosa és vendre discos i una altra, segons ell, i segons Jim Morrison, vendre l'ànima.

Per entendre com neixen els Doors, hem de tornar a Los Angeles i l'any 1965. Jim Morrison i Ray Manzarek s'havien conegut a la Universitat de Califòrnia, de Los Angeles, la famosa UCLA, on tots dos havien passat per fer estudis de cinema. Però no eren precisament amics, o amics íntims, eren coneguts. En Jim Morrison va graduar-se en cinema, en Ray Manzarek no. Un dia, tots dos es retroben a la platja de Venice Beach i Morrison li ensenya les lletres d'algunes cançons que ha escrit. Ray Manzarek queda tan impressionat que li proposa muntar una banda. Poc després apareixen en John Densmore, bateria, i en Robbie Krieger, guitarra, tots dos procedents de la mateixa escena de rock i blues de Los Angeles. En Ray Manzarek ja tocava en un grup anomenat Rick and the Ravens, amb el seu germà Enric Manzarek. Mentre que Robbie Krieger i John Densmore tocaven a un grup anomenat The Psychedelic Rangers i coneixien en Ray Manzarek d'unes classes de meditació, tot molt hippie. I aquí ja tenim una peculiaritat. Decideixen no incorporar baixista perquè Manzarek farà les línies de baix amb la mà esquerra amb un piano Fender Rhodes, mentre que a la dreta era per a part de l'orgue. Anem ara amb una particularitat en aquest viatge pels Doors, perquè aquesta cançó que posarem no la van escriure ells. Res de nou, fer versions doncs és habitual, però és que el tema Alabama Song Whiskey Bar ve de Mahogany Songspiel, que és una obra de teatre musical escrita pel Bertolt Brecht i el Kurt Weill al 1927. Els Doors la van rescatar del seu primer disc, pel seu primer disc, i la van convertir doncs en una cosa molt més psicodèlica, més canalla, si vols, amb aquell teclat del Ray Manzarek, que sembla que sigui tocant en un cabaret, que ha decidit prendre LSD. Personalment em sembla una resa que sempre m'ha agradat molt, i el resultat explica perfectament el que eren els Doors, una banda de rock que podia passar del blues a la psicodèlia i sense demanar permís acabar en un cabaret expressionista alemany.

quan el director Oliver Stone va fer The Doors al 1991, no era precisament un director qualsevol. Era una mica, si voleu, era una mica el Christopher Nolan de l'època. Era un director de prestigi, oscaritzat i capaç de convertir una pel·lícula en un esdeveniment. I a més, tenia aquí punt provocador que avui associaríem més en a Tarantino. Si recordem, l'Oliver Stone guanya un Oscar com a guionista per El Expreso y Medianoche, pel·lícula de 1979, i després encadena pel·lícules com Salvador i Platoon, totes dues el 1986, les seves dues primeres pel·lícules com a director. El 1987 fa Wall Street, i el 1988 fa Nacido el 4 de Julio, i amb només quatre pel·lícules guanya dos Oscars al millor director per Platoon i per Nacido el 4 de Julio. És a dir, era una cosa sèria. Així que quan Oliver Stone va decidir explicar la història de Jim Morrison, no estava simplement fent una pel·lícula sobre un grup dels 60, estava posant un dels grans mites del rock davant els ulls d'una nova generació. Perquè el sector jove d'oients ho entengui, és com si en Christopher Nolan fes enguany una pel·li sobre, diguem-ne, Soundgarden, i el paper de Chris Cornell el fes, per exemple, en Jacob Elordi. La pel·lícula The Doors és visualment espectacular i Val Kilmer està extraordinari amb el paper del cantant. Però com a biografia és força discutible. Oliver Stone exagera alguns aspectes de Jim Morrison, especialment doncs, al costat del sexe, drogues i autodestrucció. I la resta dels Doors van considerar que la pel·lícula no explicava tota la història. En Robbie Krieger i en John Densmore van col·laborar-hi com a assessors musicals i van donar suport amb alguns aspectes, mentre que el Raymond Zarek va ser molt més crític amb el resultat. A mi és que molt xunga de ser una pel·lícula així perquè no m'agradi, però aquesta era discutible i dibuixava un Jim Morrison que fa molta ràbia. Potser és real o potser és exagerat, depèn a qui li demanis, però no li pots tenir gaire simpatia amb aquest personatge. Però bé, bona o dolenta, la pel·lícula va aconseguir una cosa espectacular. Va tornar els Doors al mapa musical. Els discos es van tornar a vendre, les cançons van tornar a sonar a la ràdio i Jim Morrison va passar de ser el mite dels pares a convertir-se en una icona per a una nova generació. I potser aquesta és la gran paradoxa, una pel·lícula que simplificava bastant els Doors i va aconseguir que milions de persones tornessin a escoltar-los. I acabem de parlar del disc de debut de The Doors amb el tema que el tanca, un mite, The End, una epopeia plena d'imatges poètiques i també truculentes, una meravella absoluta de la qual posarem només un petitíssim però molt significatiu fragment, The End.

Però darrere del mite, de les fotos, etc., qui era Jim Morrison? Si volem saber fins a quin punt Jim Morrison era realment aquell personatge que hem construït amb els anys, bé, hi ha una opinió especialment demolidora, la de Danny Fields, que era el publicista d'Electra, la discogràfica del grup. Un tio que era l'encarregat de buscar noves músiques, un home que va treballar amb els Doors, que després acabaria sent una figura fonamental pel punk. El seminal llibre Por favor, mátame, que explica el naixement i la història del punk, en Danny Fields no descriu precisament el poeta maleït i fascinant que tenim al cap. Diu que Jim Morrison era una persona cruel, abusiva i desagradable, i que la seva poesia li semblava poc més que una mena de ximpleria pretensiosa. És a dir, darrere del mite, segons Fields, hi havia simplement un paio bastant imbècil. I el més curiós és que aquesta visió encaixa bastant amb la que va vendre Oliver Stone a la pel·lícula The Doors del 1991. El Morrison de Val Kilmer és brillant, magnètic i perillós, sí, però també és una gòlatra, un borratxo, un provocador i un home que sembla destruir tot el que té al voltant. Oliver Stone va convertir aquesta part fosca de Morrison en el centre de la història. Però és aquí on la qüestió es complica, perquè en John Densmore i en Roy Manzarek, que van compartir escenari i vida amb Jim Morrison durant anys, tenien una visió molt més complexa. En John Densmore ha explicat que Jim Morrison podia ser difícil, arrogant i impossible quan bevia, però també ha defensat que darrere d'aquell personatge hi havia un músic, hi havia un poeta, hi havia un amic amb una sensibilitat enorme. I Manzarek encara va ser més contundent contra la pel·lícula d'Oliver Stone. Considerava que havia convertit Jim Morrison en una caricatura, en una mena de déu del sexe, de les drogues i de la destrucció, i que s'havia oblidat de l'home que escrivia les cançons i de la banda que les feia possibles. I aquí tenim, per tant, tres Morrisons diferents. El Morrison de Fields, un imbècil. El de Stone, un geni autodestructiu. I el de Manzarek i Densmore, un músic extraordinari, sí, però també un ésser humà molt més contradictori. I potser la gràcia és que probablement tots tenen una mica de raó. Personalment em resisteixo a pensar que Morrison era l'intens i el passat, el típic amic cunyàs que sempre veu massa i que devia tenir magnetisme personal amb el que aconseguia que el seguissin. Si no, no s'explica com va arribar fins a on va arribar. Però anem amb més música. Si el primer disc de The Doors surt al gener de 1967, el segon, de títol Strange Days, surt al setembre de 1967. I mireu, per mi tots els discos posteriors al debut són pitjors, però aquest Strange Days aguanta molt bé el tipus i començava així.

El tema Strange Days, que encara estem sentint de fons, és una cançó que signava Jim Morrison com a autor, ell tot solet. Una de les coses que fa especials els Doors és que si intentem posar-los una etiqueta, de seguida ens comencem a notar que falten paraules. Són una banda de rock psicodèlic, sí, però també són blues, són rock and roll, són rhythm and blues, jazz, rock de garatge... I per damunt de tot són una banda amb una personalitat molt teatral. I això ja es veu des del principi. Quan apareixen a Los Angeles el 1966, parteixen d'una música que coneixen molt bé, el blues i el garage. Però també tota aquella escena psicodèlica que està naixent a Califòrnia. La gràcia és com ho barregen. En Ray Manzarek converteix els teclats en una peça fonamental. I com que no tenen baixista, amb la mà esquerra doncs això fa les línies de baix, mentre que amb la dreta toca les melodies i els acords. I en Robbie Krieger, en canvi, doncs bé, no sona com el típic guitarrista de rock que necessita demostrar que és el més ràpid de la sala. Ell porta el blues, però també el jazz, i toca d'una manera molt més econòmica, del menys és més, i més sofisticada. I al davant hi ha en Jim Morrison, que no canta simplement les cançons, sinó que les interpreta, les converteix gairebé en petites obres de teatre. A The Doors, el primer disc, aquesta fórmula encara és bastant reconeixible, però a mesura que avancen, doncs la cosa es va enfosquint. El disc Strange Days i el següent encara, Waiting for the Sun, els Doors cada vegada estan més interessats en l'atmosfera. En els canvis de ritme, en els teclats, en allargar les cançons i convertir-les en viatges. Això, evidentment, es noten moltíssim als directes. I mentre bona part de la psicodèlia de l'època parla de colors, de flors, d'amor i d'expansió de la consciència, els Doors prefereixen cantar de mort, de sexe, de violència, de paranoia i de desig. Són probablement la banda psicodèlica menys optimista de Califòrnia. Escoltem ara un altre tema des del disc Strange Days, un disc que ja des de la portada veiem un grup més segur. La portada del disc de debut probablement no els agradés gaire. És una portada lletjota amb les cares als quatre d'ors, la del Morrison més gran. Amb en Strange Days i ni apareixen en portada del grup, sinó que veiem una imatge de circ. El tema Love Me Two Times és probablement una de les cançons on millor es veu aquesta barreja dels Doors, una base de blues claríssima, l'actitud de garage rock i al damunt aquella psicodèlia tan particular de la banda, molt present en el solo de teclat, una cançó que està acreditada en Robbie Krieger i que sona així.

Quan els Doors apareixen el 1966, tampoc és que hi hagués mitja dotzena de bandes sonant com ells. És fàcil trobar grups contemporanis que comparteixen alguna cosa amb els Doors, com les Lletres Fosques, la psicodèlia, una certa teatralitat, però musicalment la combinació és bastant singular. Si n'hagués de triar dues especialment properes, jo destacaria dues bandes com The Music Machine o The Seeds. Els The Music Machine tenien aquell so fosc, tenien també l'orga en primera part. Tenien un baix potent i una veu profunda de su cantant, una veu profunda i inquietant que poden recordar força els Doors. I The Seeds eren més garatgers i potser més salvatges, però compartien aquella barreja de psicodèlia, orga i un frontman, un cantant desbocat. I aquí hi ha una altra diferència important. Ni The Seeds ni The Music Machine van arribar a ser mai populars. The Seeds van tenir un hit amb el tema Pushing Too Hard, però la seva carrera es va acabar apagant amb la mateixa rapidesa que la psicodèlia dels 60. I The Music Machine, encara més estranys i foscos, va quedar sobretot com una banda de culte. Després hi ha The Animals, amb el blues i el dramatisme del seu cantant Eric Burdon, un tio que com a cantant podia apropar-se a Jim Morrison, o fins i tot el grup Love, el grup de l'Arthur Lee, que compartien amb els Doors la psicodèlia, les cançons poc convencionals i una certa sensació de misteri. Però podem fer aquesta distinció: The Animals, Love o fins i tot altres bandes es poden assemblar als Doors per les lletres, per l'actitud, per l'atmosfera. I podríem dir que The Music Machine i The Seeds s'hi acosten més per la música. Ja veiem que tampoc podem dir ara una munió de grups que s'hi assemblin en general a The Doors. Però seguim escoltant música. Strange Days és un LP amb un conjunt de cançons molt importants com People Are Strange, single de presentació del disc, que mostra un cop més la fascinació del grup per la teatralitat de la música de cabaret, del cabaret europeu, però també alhora ensenya una certa vulnerabilitat de Jim Morrison, que hi posava la lletra, mentre que Robbie Krieger, en aquest cas, hi posava la música. Anem a sentir People Are Strange.

I si Jim Morrison era la cara més visible dels Doors, en Ray Manzarek era probablement el servei musical de la banda. En Ray Manzarek, un home que va néixer a Chicago al 1939. Ell era 4 anys més gran que Jim Morrison i 7 anys més gran que en Robbie Krieger. Ell va estudiar piano de jove i més tard va estudiar cinema al UCLA, a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, on precisament, ja ho hem dit, va conèixer Jim Morrison. Va ser ell qui va posar en marxa els Doors i qui va crear bona part d'aquell soc tan característic del grup, tocant simultàniament doncs, els teclats i les línies de baix. Sempre va ser un tio discret, fora de l'escenari, tot i que a l'escenari, evidentment, sense fer ombra a Morrison, i també amb la limitació de mobilitat que li donava el seu instrument, també tenia els seus moments per destacar. Després de la mort de Morrison, la carrera de Ray Manzarek va passar amb un claríssim a segon pla. Va publicar discos en solitari, va formar el projecte Night City, i com a curiositat, als anys 80 va ser el productor i protector de la banda punk de Los Angeles, X, una de les pioneres del punk a Califòrnia, la qual cosa sempre m'ha flipat, perquè no relacionaries mai amb un tio com en Ray Manzarek amb el punk, però així són les coses. I sobretot es va convertir en un dels grans guardians del llegat dels Doors. També va escriure la seva autobiografia Light My Fire i va continuar actuant pràcticament fins al final de la seva vida. Ell va morir a 2013 als 74 anys i potser és significatiu que fins al final, quan es parlava dels Doors, en Manzarek continués defensant una idea, que jo no havia estat només Jim Morrison, sinó que era una banda de 4 músics. Bé, tornem al relat. L'LP Strange Days és un segon disc que no pateix de la clàssica crisi dels segons discos, que després d'un debut pel qual s'han tingut molt de temps i les cançons ben preparades, la pressió per treure el segon disc molt ràpid fa que el següent disc, aquest segon disc, sigui fluixet. Com músic, no és el cas, entre d'altres raons, perquè diverses de les cançons de Strange Days ja venien d'abans de gravar el primer disc, com el tema Moonlight Drive, que, segons la història, va ser la primera cançó que Jim li va cantar a Ray Manzarek quan es van retrobar, per casualitat, a la platja de Venice. Que no ho he mencionat, però tan important com els 4 membres del grup, podríem citar el productor en Paul Rothschild. Res a veure amb la famosa família de banquers, els Rothschild. Ell era un productor musical que fins aleshores havia treballat en molts grups de folk rock, però que va saber captar a l'estudi el que eren The Doors. I em sap greu perquè m'estic deixant moltes cançons fonamentals del grup. Evidentment, no podem posar per faltar temps. Temes com Your Lost Little Girl, com I'm Happy Girl, My Eyes Have Seen You... En fi, són en aquest disc 10 cançons, de les quals només 2 diria que són més fluixetes, però posarem un tema com When the Music's Over, perquè va ser de les més importants pel grup, el de Doors. És un tema molt llarg, 10 minuts, que algú volia fins i tot relacionar amb aquell The End, però és clar, de The End només n'hi ha una. No és The End, però sí que era un número que permetia moltes improvisacions quan tocava en directe i que donava molt de joc. Anem a sentir When the Music's Over.

I abans d'arribar al tercer disc dels Doors, val la pena aturar-nos un moment en el personatge que sovint ha quedat una mica eclipsat pel Jim Morrison, en Robbie Krieger. Krieger era el més jove dels quatre i, curiosament, quan va entrar als Doors, pràcticament acabava de començar a tocar la guitarra elèctrica. Ell venia a tocar guitarra espanyola, guitarra clàssica, i també venia a tocar flamenco, fins i tot. I això explica aquesta manera tan poc convencional de tocar. No necessitava un pirotot de solos ni de distorsió. Ell tocava pensant en la cançó. I, de fet, moltes de les grans cançons dels Doors són seves o tenen una aportació decisiva d'en Robbie Krieger. Després dels Doors, en Robbie Krieger va intentar demostrar que era alguna cosa més que el guitarrista dels Doors. Primer va formar amb en John Densmore, a bateria. Va formar The Buds Band, que va publicar dos discos entre 1974 i 1975, i després va iniciar una carrera en solitari molt més orientada cap al jazz rock i la fusió, amb discos instrumentals com Robbie Krieger and Friends o Versions. I encara avui continua tocant, ell és viu, però probablement ell mateix sap que hi ha una batalla que té perduda. Per al món sempre serà Robbie Krieger el guitarrista dels Doors. Bé, arribem amb el disc Waiting for the Sun, el tercer disc, un disc publicat el 1968. És un disc important perquè és el primer i únic àlbum d'estudi dels Doors que va arribar al número 1 als Estats Units. Però també és un disc una mica complicat. És més fluixet. El ritme de concerts aleshores era molt alt, i en Jim Morrison cada vegada tenia més problemes amb l'alcohol. I el disc l'obre una cançó que a priori sembla gairebé massa senzilla pels Doors. Un tema com Hello, I Love You, una cançó gairebé pop. En compte, va funcionar espectacularment. El problema és que quan la vas escoltar després de sentir una cançó com All Day and All of the Night dels Kings, un tema publicat 4 anys abans, probablement penses el mateix que va pensar tothom. Un moment, això no s'assembla massa? Bé, la semblança entre totes dues cançons és evident en el riff i en l'estructura musical. Finalment, doncs, es va arribar a un acord, perquè tothom ho va veure. I al final, doncs, davant, diguem-ho així, l'amenaça d'una denúncia i d'un judici, es va arribar a un acord, i avui dia, a un tema com Hello, I Love You, apareix com una composició de Jim Morrison i de Ray Davies dels Kings. Anem a sentir com era aquest Hello, I Love You.

El problema d'un disc com Waiting for the Sun és que el conjunt de cançons era molt pitjor. De les 11 que estan enregistrades, només 4 o 5 són realment interessants i es veu massa farcit. Hi ha una escena especialment bèstia que explica molt bé com estaven les coses aleshores. En John Densmore explica que un dia va trobar en Jim Morrison dormint amb un bassal de la seva pròpia orina. El bateria, fart de la situació, va marxar, va abandonar l'estudi i va anunciar que deixava els Doors. L'endemà però va tornar. I els problemes no eren només personals. La banda no tenia cançons noves. Durant mesos havien estat treballant amb una peça monumental de Jim Morrison titulada The Celebration of the Lizard, un poema llarg que volien convertir en una mena d'obra psicodèlica que ocupés tota una cara del disc. Però el productor, en Paul Rothchild, va veure que allò no acabava de funcionar. El disc aleshores va haver d'anar construint amb cançons noves, però també recuperant el material anterior i intentant arribar a un àlbum que estigués a l'altura de l'èxit que estaven tenint. Curiosament, el tema que dona títol al disc no va ser inclòs, i vés a saber per què. Al final, Waiting for the Sun, la cançó, es publicaria al seu treball de 1970. Pensem que anaven molt ràpid. Els Doors són un grup que va viure uns 6-7 anys, depèn del punt que diguis que comencen, si quan comencen a assajar o quan comencen a enregistrar, és igual. Entre 6 i 7 anys. I entre 6 i 7 anys van publicar 6 discos. Bé, i si Ray Manzarek era el cervell i Robbie Krieger aportava a la guitarra més singular, en John Densmore era qui feia caminar els Doors. És un tio que va néixer a Los Angeles el 1944 i venia del jazz. I això es nota amb una bateria molt més subtil i sofisticada que la d'una banda de rock convencional. No es limita a marcar el ritme, a jugar amb les dinàmiques, les pauses i les síncopes. I deixa molt espai perquè respirin Manzarek i Morrison. Després dels Doors, en John Densmore va continuar fent música, va formar, ja ho hem dit, The Buds Band amb Robbie Krieger i va escriure diversos llibres sobre la seva experiència amb el grup. I també va ser durant anys un dels grans defensors de preservar el llegat dels Doors. Bé, tornant al disc, a Waiting for the Sun és una mica això, un disc gravat mentre els Doors estaven pujant al cim i al mateix temps començaven a escardar-se per dins, i potser per això té aquesta barreja tan curiosa de cançons pop, de psicodèlia a poesia i foscor. I malgrat tot, en van sortir algunes cançons molt importants, com aquesta Love Street, que parla de la Pamela Corson, que era la parella, la nòvia d'en Jim Morrison. Anem a sentir Love Street.

Perquè malgrat tota aquesta imatge de poesia, psicodèlia, foscor, i Jim Morrison, doncs, exercint com una mena de xaman del rock, els Doors també sabien perfectament fer pop. I no és un detall menor. Durant els seus primers anys, la banda va publicar molts dels seus singles en versions especialment editades per a la ràdio, més curtes i directes, cançons que els discos, ja ni ho dic, els directes, podien allargar-se, experimentar, perdre's en un viatge psicodèlic. En el single quedaven sovint reduïdes en menys de 3 minuts i en la clàssica versió mono de 45 revolucions per sonar a les ràdios. És el cas de temes com Break On Through, com Light My Fire, que ho hem parlat abans, com People Are Strange o com Hello, I Love You. Per tant, els Doors tenien alguna cosa així com, diríem, com dues cares. La banda dels àlbums, que podia ser fosca, experimental, psicodèlica, però també tenim la banda dels singles, que en la que necessitava només 3 minuts i un riff enganxifós per poder arribar a la ràdio. I aquesta capacitat de convertir una banda tan estranya en un grup de pop d'èxit és també una part molt important de la seva història. De fet, bé, ja ho he explicat en alguna ocasió, però jo la primera vegada que vaig sentir Light My Fire era la seva versió de single, la versió de les ràdios, la versió que jo m'havia gravat amb una caset de la ràdio, i per mi era una cançó que durava 2 minuts i poc. I quan vaig comprar-me el disc i vaig veure que Light My Fire era l'època dels CDs on posava la duració de la cançó i veia més de 7 minuts, el primer que vaig pensar és: està equivocat, és un error d'impressió. D'impressió de la portada, de la contraportada en aquest cas. I, bueno, doncs quan ho vaig posar em vaig sorprendre molt de sentir aquells solos doncs tan pretensiosos que a la versió single senzillament els havien fet desaparèixer. En fi, hem d'anar...

0: I com us comentava, acabem per ara, per avui, aquest tour de force que hem tingut amb els Doors. Primera etapa, però la setmana que ve tornarem amb una segona etapa que promet.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa hora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: amors de l'univers musical que un cop més us apunteu a un viatge sonor de dues hores per recórrer el món a través dels seus sons tradicionals i de tots aquells que se'n deriven. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant saviesa i temperança i d'un servidor davant del micròfon, exploradors de l'univers musical que us guiarem avui amb 6 presentacions discogràfiques d'allò més flipants. Començarem el camí en el nord de Ghana amb el rei indiscutible del Kologo, singular instrument i estil musical del país africà. Tot seguit ens desplaçarem a la regió índia de Rajasthan per gaudir amb sons clàssics en mans de dos germans. Des d'allà i fins al final de l'edició número 937 farem una llarga secció de sons mediterranis. Primer, amb 3 parades consecutives en contrades italianes. L'illa de Sicília amb una proposta d'avantguarda, la serralada dels Apenins amb sons absolutament folclòrics i diferents contrades mediterrànies amb un septet on trobem membres italians, ibèrics i romanesos. Per concloure el programa ens endinsarem en l'espai sonor de la lira grega amb una formació gestada en terres escandinaves. Comencem ja amb una energia quasi esquerpa, la que ens brinda el gran King Ayisoba amb Pure Confusion, el seu 7è àlbum, un disc de nou carregat, com és habitual en el músic ghanès, de potents missatges amb contingut polític i social que donen un sentit molt combatiu a un estil al mateix temps ancestral i avantguardista. Escoltarem d'entrada 3 peces brutals de Pure Confusion, el nou àlbum de King Ayisoba, Property, Daycom i Tewo Gilige.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Ayisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

0: Agisova és, sens dubte, una de les veus musicals més singulars de Ghana, considerat el millor intèrpret mundial del Kolobo, una mena de llaüt artesà de dues cordes fet amb una carbassa i recobert de pell de cabra. Ofereix cançons, com dèiem abans, de fort contingut polític i social, tot utilitzant tres registres vocals diferents, incloent-hi la veu del seu avi, que el posseïa quan era nen. La producció del disc Pure Confusion, a càrrec del britànic Adrian Sherwood, proporciona a les aguerrides composicions de King Agisova elements contemporanis del dub, el post-punk, la música industrial i el hip-hop. De tot plegat en sorgeix una música molt i molt peculiar dintre d'un gènere principalment ghanès, que pren el seu nom de l'instrument abans esmentat. D'entre tots els intèrprets de Kolobo que hem escoltat fins ara, sens dubte que King Agisova és el més conegut i reconegut arreu del món, per ser el més agosarat, el més compromès, i això ho vam poder comprovar en directe a l'edició de Womex a Katowice l'any 2017, el més potent a sobre d'un escenari. L'enregistrament de Pure Confusion, el setè treball discogràfic d'Agisova, es va realitzar en un estudi de Sherwood en la ciutat portuària britànica de Ramsgate, en directe i en una sola tarda, fet que dona a les cançons del treball una energia que probablement minvaria amb una gravació convencional, pista a pista. Us deixem amb altres tres peces formidables del nou treball del gran King Agisova, Bemba, Endelange Taba i No Tradition, No Africa.
1: Oh, Bemba, Tanawo.

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Més Enllà número 937 de la nostra 24 temporada en antena. Com fem sovint, arriba un canvi radical de registre, en aquest cas, traslladant-nos a l'Índia, i no pas per escoltar folk contemporani, ans al contrari, ja que ens endinsarem en un territori absolutament tradicional i carregat de mística. Rag Mahal. Aquest és el títol del debut discogràfic de The Jamira Brothers, un duet pertanyent a la comunitat Manganillar, col·lectiu format per diverses nissagues de confessió musulmana sufí de músics tradicionals del desert de Thar, a l'estat de Rajasthan, famosa mundialment pel seu gran llegat de música popular. Aquesta obra posa de manifest la destresa vocal dels germans Rafiq i Latif Khan i el seu domini musical del Kamaicha, el Dolak i el Matka, amb cançons d'amor, devoció i celebració. Un vell homenatge al seu avi, el difunt Padma Sri Shakar Khan, el membre més important d'entre les 7 generacions de la nissaga Khan. Comencem escoltant un parell de perles del disc Rag Mahal, òpera prima de The Jamira Brothers, d'Ayam Do i Rail Gadi.

Rang Mahal, vet aquí un meravellós debut discogràfic de música sufí de l'estat indi de Rajasthan, obra del duet de Khamira Brothers, format pels germans Rafiq i Latif Khan, procedents de la localitat de Khamira, que dona nom al seu projecte de sons purament tradicionals. Les seves actuacions combinen el so evocador del kamaicha, instrument de 14 cordes, amb el tambor de mà anomenat tolak, el matka, pot de terrissa tradicional de l'Índia, el kartal, un claqué de fusta, i les potents harmonies vocals del duo. Després d'haver fet gires internacionals amb el projecte de Mangani Yar Seduction, han actuat en festivals importants com el Kennedy Center, el Womad Adelaide i el Jodhpur Reef. Una nota sobre l'enregistrament. Aquestes gravacions de camp en estèreo i d'una sola pressa es van realitzar a l'aire lliure a finals del passat mes de juny. Sota la calor i la humitat aclaparadores de l'estiu de Delhi, la capital índia, i amb l'anunci imminent del monsó. En algunes de les peces enregistrades s'hi poden sentir sons tènues del trànsit omnipresent, el cant dels ocells, nens jugant, una ràfega de vent i sons de feina de fons. Tot plegat dona el disc produït per Ankur Malhotra, un aroma d'autenticitat que seria molt difícil d'obtenir dins d'un estudi d'enregistrament. Us deixem una estona amb altres dues composicions hipnòtiques del disc Rang Mahal de Khamira Brothers, Bedlo i Ada Dungarilla.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Tornem a fer un radical gir de timó. Ara, en el marc de la nostra secció temàtica i periòdica de sons procedents dels països riberencs del nostre sofert mar mediterrani. Amb les tres primeres ens situarem en contrades italianes, amb una destacable varietat estilística. Anirem primer a l'illa de Sicília amb un altre debut discogràfic, Rama, obra del trio Nuara, que té alhora aromes arcaics i avantguardistes. Nuara, format per Michele Piccione, etnomusicòleg i multiinstrumentista, Federico Pipia, músic, electrònic i productor, i Gabriele Bazza, guitarrista i cantant especialitzat en tècniques vocals tradicionals, emprenen amb el seu projecte una regeneració del repertori de la tradició oral

0: Uno che questo casco non ne va mai niente, perché aveva un modo di guadagnare, poi ne va brutta, no? La verdura, poi che ora? Accattatevi l'acqua, le bastate! Accattatevi l'acqua, le bastate!
1: Es dirigim ara cap a la serralada dels Apenins, bressol del disc Instabasua, creat i interpretat per dos grans mestres dels sons tradicionals del nord de la península itàlica, Stefano Balla i Daniel Escurati, artistes bregats que amb aquesta edició discogràfica donen nova vida al folklore de la regió coneguda com quatre províncies, on confluencien les províncies d'Alessandria, Gènova, Pavia i Piacenza, i on es manté viva i ben popular una tradició centenària de balls, cançons, festes rituals i ritus cíclics. Aquest extraordinari corpus musical cobra vida gràcies a la parella formada pel Pífero, una mena d'oboè tradicional de doble canya que Stefano Balla remena amb mestria, i l'acordió, l'instrument del qual Daniel Escurati és un gran virtuós. L'activitat del duet, ara amb l'edició del disc Instabasua, té com a objectiu mantenir viva la música i la cultura d'aquesta zona muntanyenca i promoure la difusió mitjançant festes de ball, concerts, tallers i conferències. Stefano Balla i Daniel Escurati desenvolupen una doble tasca. D'una banda, actuen als pobles dels Apenins, on el ball continua sent un element fonamental de cohesió social en festes, casaments i carnestoltes, i de l'altra, participar en festivals i concerts tant a Itàlia com a la resta del món. Us deixem amb tres peces fantàstiques: Mazurka di Ivano, Polka i Usignolo.

Continuem endavant amb una tercera proposta que ens ha arribat recentment des de Terres Italianes. En aquest cas, un altre debut discogràfic. Nubras és el títol de l'àlbum que tenim ara mateix entre les mans. Una obra amb composicions originals de Nubras Ensemble, formació que va néixer de la trobada de músics de diversos països, tradicions i trajectòries artístiques, units per una visió compartida, explorar el patrimoni musical dels Balcans i transformar-lo en un llenguatge contemporani, obert i en constant evolució. En l'òpera prima homònima de Nubras Ensemble, els sons de l'Europa de l'Est s'entrellacen amb la música clàssica, el jazz i les tradicions folklòriques del sud d'Itàlia, creant un univers sonor, vibrant, capaç de traspassar fronteres geogràfiques i culturals, tot mantenint una identitat sòlida. En aquest nou projecte, amb seu al sud d'Itàlia, trobem un quartet de corda liderat per les violinistes Giuliani Tavari i Carla Mulas González, amb Igor Regari al contrabaix i Raquel Blueberger al violoncel, interactuant amb la veu potent de Roxana N., artista d'origen romanès i d'ascendència gitana, acompanyada per Giorgio Gadotti al saxo alt i al ney, Nino Conte a l'acordió i el reconegut percussionista italià Giovanni Locascio. Nubras Ensemble, doncs, esdevé un equipàs d'artistes de primera línia que ens conviden a un viatge sonor a través de la cultura gitana i les seves diverses expressions musicals cultivades en diverses zones del vell continent. Us deixem amb tres delícies del disc homònim de Nubras Ensemble, Froina, Dert i Inima Mea.

Anem amb la darrera presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937, encara dintre de la nostra secció de Sons Mediterranis. Tenim entre mans una obra superba anomenada Patchworks, un disc creat i interpretat per un quartet de circumstàncies que ho és des de fa força anys, quasi dues dècades. Quatre virtuoses de les cordes, que amb el nom de Toxo, per al seu projecte, han editat recentment el quart treball discogràfic. Obra instrumental de textures sinuoses, Patchworks ens permet capbussar-nos en un peculiar univers sonor que connecta tradicions helèniques i escandinaves de manera tan subtil que es fa difícil dir exactament quina té una presència més significativa. Potser cap de les dues, però és cert que la lira grega de la gran Kelly Thoma es fa inconfusible en cada compàs de les composicions. A la talentosa grega l'acompanyen a Toxo, la francesa Eleonore Billy amb la seva Nickel Harpa i les noruegues Anne Hitt amb el seu violí Hardanger i Sigrun Eng amb el violoncel. Pregades les quatre en territoris folk i de sons clàssics de diferents contrades, ens delectaran tot seguit amb dues delícies del seu nou àlbum, que com sempre sonaran sense pausa. Clear Corona Skies i Ametistos.

Com sempre, ens ho estem passant molt bé, tot compartint amb vosaltres algunes de les músiques meravelloses que ens han arribat en els darrers mesos a la nostra discoteca. Però arriba l'hora de dir-vos adeu. Encara gaudim fins a completar les dues hores de programa amb les formidables composicions del disc Patchworks, última obra de Toxo, quartet fundat l'any 2008 a Oslo, la capital noruega, per quatre virtuoses de les cordes que han trobat en l'àmbit de la fusió un equilibri envejable. Els colors tonals de l'Orient Mitjà es troben amb la melanconia escandinava. Elements de música de cambra s'entrellacen amb la improvisació i el halling noruec, conviu en el mandilatos grec. Per experiència sabem que no tots els intents de fusió arriben a bon port. No ens sorprèn, perquè no és gens fàcil crear coses absolutament innovadores partint de tres o quatre tradicions atàviques. Toxo ho van aconseguir a la primera, ja fa quasi dues dècades, i en Patchworks, el seu nou disc, continuen demostrant que el que elles fan és absolutament irrepetible. Us deixem fins al final del programa amb més llaminadures sonores de Toxo, Melisanti, Once Upon a Time, Clear Halling, Tutti Gavian i, si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Pocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps? Ok.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.